Mari, cuir vam da zoe, Mari va mam denner. Va zikouri da reseo, o mab a va zalver. Mene d'un siwas nentra, nentra neme pehet. Med enno hemus fichans, o va mam beniget.